0: den, ser den gå utanför. Han missar. Messi missar.
1: Jacaranda Schlager. Dalla ordine l'arbitro, cuenta regresiva. 3, 2, 1.